exilungwini kona leswi va ku sikhasi humelela hi siku na siku va kha kuma kuma police kumbe xana va xiphorisa kusuka etindhawini ta le Gauteng ya khomele ku tlula gidi wa va ehleketeriwa emahlamaheleleni ya vhiki mangisara wa mina hi nkarhi lowu a ku va ku ha na pfhumba ra ku lwisa vugevenga ra Operation Chanela 2 mi nga ri va leswaku mangisara wa mina Operation Chanela yi va yi kha yi kota ku hi pfuna leswaku hi va hi kha hi hlayisekile hambi hi kha hi jikajika kumbexana hi kha hi famba emagondzweni mi swi tivaka ku vugevenga byi tshama byi tele naswona loko se yi va yi kha yi ri kona yi va yi endlela leswaku hi va hi kha hi hlayisekile loko mami kha mi languta emagondzweni ya le swin'wini ka nkarhi wa sweswiwani swo tala swi va swi kha swi hungutekile vanhu va kota ku va va kha va famba va hlayisekile xikan'we na ku va va kha va fika lava va ku va kha va ri kona lexi va ku swi kha swi va mingisa ra mina i ku van'wani va vona a va va kha va swi tela leswaku hayi khona va ta va va hlayisekile kumbexana va ta va va kha va ringeta ku va kha va xavisa kwalaya na kwalaya kambe ke swi va swi kha swi endla leswaku van'wani va vona va heta va va nga swi tivi ku ri vutomi va ta va kha va sungula kwini nongo wa timinetse mingisa mina va hi kha hi sumela kwele ka awara liya ku nga awara ya 10 kambe ke ha ri ka awara ya ku sungula ya nongonoko wa Mid Morning Life papila kumbexani swihungwahungwani swa ha ri kona leswi va ku hi kha hi famba hi swona eka rana namuntlha siku vugevenga bya ha tele mingisa ra mina laha hi va ku hi kha hi kuma kahle ngopfu ku vandla va vandla kumbexana maphorisa ya le ku lavisisaneni ka mhangu laha vanhu vambirhi va nga baleseriwa no dlawa laha un'wani a nga vaviseka a Westbury Johannesburg hi ra vumune navusiku lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri himpela van'wanyani va vona loko va va kha va famba hambi ku ri emintirhweni lavo tirhela vusiku va va kha va nga hlayisekangi van'wani va fika va baleseriwa hi ndlela ya ku phanga lava ku va kha va kha va tizamazamela kambe ke hi va ku hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa ra mina ku ka nkarhi wa sweswiwani va xiphorisa va haya emahlweni ku va kha va lavisisa endzhaku loko ku va kha ku baleseriwa vanhu vambirhi lava ku va kha hlamusela kahle ngopfu ku ri ka lava va ku va kha va nga lo vaviseka va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri a va ha hlayisekangi hambi munhu un'wana na un'wana i va a kha a nga hlayisekangi tanihiloko ku va kha ku fika ku baleseriwa vanhu hi njhenjhe va nga swi tivi ku ku va kha ku humelela yini ma swi tiva ku na hambi ku ri kwala kaya wa fika hlangana na swona kumbe i ri mintirhweni ngopfungopfu lava ku va kha va tirha navusiku eka tindhawu leti va va ku va kha va ti hlayisa mi kuma ku van'wani va vona va heta va va kha va lahlekela hi vutomi xa nkoka i ku va hi kha hi ti hlayisa hi siku na siku.